Allò que maco, si està veient que es printen, que era com en aquest aquí, a Carmen Casina, així se cosist en aquest aigut, que poner aquí, com en aneja. O aquí serà que piu, que mat cosist, a veure que en pis cosist, en aquest aigut, que hiu a sanar, que ut que vinc casina.